0: Hoy por hoy Maestrat. Josema García.
1: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts una vegada més a l'Hoy por hoy avui, 25 de setembre de 2026. Però abans de passar en la programació, com sempre, repassem de forma ràpida el temps. Avui, com la resta de dies, gaudirem d'un sol i unes temperatures estables i una jornada molt apacible.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a una nova edició de l'Hoy por Hoy, a la secció d'entrevistes. Avui em trobo amb Ruth Sanz, presidenta de Maestrat Interior. Hola, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Sí, jo te volia parlar sobre quin és l'objectiu principal d'esta primera festa i mostra del Maestrat Interior que celebrarà aquest diumenge a Càlig.
1: Bueno, el nostre objectiu és ser un punt de trobada dels nou municipis que formen part de la destinació de Maestrat Ànima Interior i, a més, pues, mostrar a tota la gent que vindrà pues, tot el que poden trobar al nostre territori pues, durant tot l'any, no?
0: I per què heu escollit, per exemple, Càlig i concretament el paratge del Socors, si no m'equivoco, per a celebrar esta jornada?
1: Pues bueno, tenien que començar per algun dels nou pobles de l'entitat i la veritat és que, pues bueno, alfabèticament Càlig era el primer, no? I entonces pues vam decidir que començàvem així i, bueno, vam estar pues pensant diferents ubicacions. Sabeu que a Càlig durant l'any fem diferents fires i utilitzem diferents espais, però pensàvem que portar tota l'activitat d'este dia al Paratge del Socors, un lloc que és molt important per als caligons, on també tindrem oberta l'ermita per a que la gent pugui veure-la i poder gaudir d'aquest paratge natural que tenim, pues serà una bona oportunitat i pues per això al final ho han fet a girar al Paratge del Socors.
0: I què pot trobar, per exemple, este diumenge una persona que s'acosti fins a Càlig?
1: Bueno, pues pot trobar primer diferents tallers. Bueno, sí que és veritat que alguns ja estan complets, que jo animo la gent que entren a la pàgina web maestrant.travel i allí podran trobar tota la informació i podran trobar els tallers que encara n'hi ha disponibilitat. Se fan tallers de terrisseria, se fan tallers de tast de vins, d'olis, de formatges, vale? De diferents productors de la nostra zona, la terrisseria de Santiago Mellat de Traiguera, els vins de la bodega de Salduc Valls de Sant Mateu, els olis de Barona la Vella i de Pobill Ecològics, o per exemple pues, els formatges de la formatgeria artesana La Planeta de Txar, no? Al final són gent del territori que s'ha implicat en el territori i que el que volem és potenciar-los i també donar-los a conèixer. A més n'hi ha parades de moltes coses, podran vindre al racó gastronòmic també a fer una tapeta, inclús dinar, també se podrà dinar al Paratge del Socors. I després pues, tindran moltes activitats per als més menuts, no? Jo també jocs gegants, pintacares, tallers per a durant tot el dia i també música, que crec que també és important. Pel matí tenim l'actuació de Paula Ferreres, que és una cantant que és de Txar, que ens presentarà la seva música, el seu disc, i per la tarda pues, farem un vespreig amb música en directe del grup Sarau i la veritat és que bueno, pues això, intentarem passar un dia de germanor on no només ficarem en valor tota aquesta part lúdica, no? I cultural, patrimonial que tenim als nostres pobles, sinó que també pues, se podran fer visites guies a la torre de Càlig o, per exemple, tindrem una conferència a càrrec d'Aureli Querol, que és el director de la revista local Vila de Càlig, que mos farà, que se diu Càlig, un esbós des de la prehistòria fins a l'any 1234, que l'any 1234 és l'any que Càlig vam tindre la nostra carta de població. Així que, com te dic, moltes activitats durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 9 i mitja de la nit, per a gaudir d'un dia, pues això no només de conèixer el territori, sinó de natura.
0: I ja que has parlat de la importància de donar a conèixer tots els productes, hi haurà autobusos per a la gent que no tinga transport particular per anar a Càlig aquest diumenge?
1: No, la veritat és que no tenim aquesta possibilitat, els recursos són limitats i no, la gent sap que al Paratge del Socors n'hi ha també molt d'espai per a poder aparcar, així que no tindran problema.
0: I bueno, Maestrat Ànima Interior, si no m'equivoco, està format per 9 municipis. I què tenen en comú i què aporta cadascun d'ells al projecte?
1: Bueno, nosaltres vam néixer ara farà quasi 10 anys, vale? I la veritat és que el que se va creure en aquell moment és que eren pobles que ens podíem complementar, i que 10 anys després en el treball constant que s'ha fet, podem dir que sí, que tenim coses que ens uneixen, tenim tota l'agricultura, tot el nostre patrimoni, que és molt, totes les nostres costums, que també hi ha que ficar-les en valor, i això fa que no només treballem aquesta part del turisme que se veu més, sinó que tinguem tota la part de recolzament a les empreses del territori, no? Dins del Pacte Territorial per l'Ocupació, del que formen part també els nou municipis, i la veritat és que aquest recolzament, no, a les empreses, crec que és important, no? Empreses, sí que és veritat que moltes vegades són del sector turístic, que les ajudem a treure els seus certificats de qualitat, fem xerrades, per exemple, les últimes han sigut sobre la intel·ligència artificial. Ara mateix, la setmana que ve, tenim una troba un focus PIME de Labora. Vull dir que tenim moltes coses que al final els pobles menuts, pues, bueno, com som nosaltres, esta unió fa que aquestes sinergies, no, poden fer activitats conjuntes. Ara mateix també estem en tot el cicle de les visites guies, en experiències. Este cap de setmana n'hi ha una a Rossell, on se farà se farà un seguiment d'abastiment de vore aus. Vull dir que tenim moltes coses que hi ha que descobrir al nostre territori, i que, bueno, pues estem nosaltres com a associació per a ficar un valor i poder fer, pues, que arribo a tota la gent.
0: I des del teu punt de vista, o sea, com es pot aconseguir, tu creus, que els visitants no sols vinguin quan es celebra alguna cosa puntual, sinó que descobrir que en altres municipis i recursos del territori sense la necessitat de que hi hagi alguna cosa per a celebrar, no?
1: No, bueno, tenim prou gent, jo te dic, Josep, tinc els datos de l'oficina de turisme de Càlix, no? En este cas, per exemple, durant tot l'estiu un poble com Càlix hem tingut més de 1.300 visites a l'oficina de turisme, i això és important perquè això significa que la gent ronda, no? I si mos parem a mirar més dels datos, també veiem que no se concentren en cap de setmana, sinó que els visitants han vingut entre setmana, que això també és important, i ara mateix ho estem veient, en aquesta època d'un altre tipus de visitant, i la veritat és que la tasca de difusió, no? També el recolzament de les oficines de turisme de la costa, que per nosaltres és molt important, que quan la gent va a les oficines de turisme de Benicarló, Vinaròs o Peníscola, des d'allí també els puguem donar informació dels nostres pobles, i la veritat és que la gent busca també aquest tipus d'elements, no? poder visitar la Torre Medieval de Càlix, poder anar a per exemple la Font de la Salut de Traiguera, al Molí de l'Oli de Cervera, anar a Sant Mateu i pues, recórrer els carrers històrics que té, inclús arribar a Tirits al Museu de la Vall d'Orda, que al final és l'únic museu a la lliure d'art rupestre que tenim a la Comunitat Valenciana, no? Llavors, sí que el treball se fa, veiem que estem tenint datos i que estem arribant a gent, però bueno, tampoc preteníem nosaltres una massificació, i sí que és veritat que estem aconseguint, pues, que siga paulatino, i al final ja no només depèn d'això, també depèn d'esdeveniments que se realitzen als municipis. La setmana que ve, per exemple, a Sant Jordi acull un esdeveniment esportiu en gravel de bicicleta molt important, on hi ha molta gent que passen per la majoria de municipis que formen part de Maestrat Ànima Interior, que nosaltres estem ahí recolzant, i bueno, pues tot el que faig en els municipis per ajudar a donar a conèixer la resta de municipis també és important.
0: I aquesta iniciativa del diumenge coincideix amb el Dia Mundial del Turisme. No sé si aquesta és una data significativa o ha donat la coincidència o heu aprofitat aquesta data per a posar en valor el Maestrat Interior.
1: Exacte, bueno, ha sigut un poc així, quan busques dates, quan organitzes coses, pues tens que veure també als nou municipis que no coincidisquen una festivitat important de cap municipi, no? I al final, pues bueno, quadrava per a este cap de setmana, i com este dissabte a Càlix també tenim la trobada comarcal d'associacions de dones, pues el dissabte no podia ser i va quedar molt bé, pues, que siguera justet el Dia Internacional del Turisme, que com tu has dit se celebra el diumenge, no? Jo crec que també és una oportunitat per nosaltres per reivindicar-nos, pues, els pobles, que jo sempre dic que Maestrat Ànima Interior és una destinació turística que està entre la costa de Peníscola, no?, i l'interior de Morella, que són molts pobles que estem aquí, que tenim moltes coses per descobrir, per mostrar, i que al final, doncs, pues fue un acto el Día Internacional del Turisme, pues també és com traure la bandera de hem començat a treballar, fa 10 anys que estem treballant conjuntament, estem fent les coses poquet a poquet, pues poquet a poquet, però amb molta inversió. Pensa que als municipis que formen part de Maestrat Ànima Interior tenim més de 400 quilòmetres senyalitzats de rutes de MTB i Gravel, que això pues hi ha una inversió detrás, un compromís dels ajuntaments de manteniment, i bueno, pues això, sí que és un poc, està fet un poc en eixe ganxo, no?, el Dia Internacional del Turisme, i en altres formes reivindiquem com una destinació, pues, que aboguem, pues, per una destinació familiar, que puguem venir les famílies, que poden gaudir de moltes activitats durant tot l'any a tots els pobles de Maestrat Ànima Interior, i al final que venen aquí pues, també a conèixer no només els pobles, sinó també a la gent que vivim aquí i que fem que els nostres pobles seguisquen prosperant dia a dia.
0: I després d'esta primera mostra del diumenge, quins són els pròxims passos de Maestrat Ànima Interior?
1: Bueno, ara, com t'he dit, seguim les visites guies en experiències. Sempre t'he dit que este diumenge estarà està eixa, però la següent serà el dia 9 d'octubre, que se farà una a Càlitz, on se visitarà la torre i se farà tast de productes fets en garrofa, que segur que pues la garrofa és un fruit que per esta zona n'hi ha molta. Càlitz som un dels principals productors de la Comunitat Valenciana, i pues, bueno, volíem ficar-lo en valor, i per exemple pues, era ese, i pues, bueno, després anem fent altres activitats a altres municipis, que com he dit, la nostra pàgina és maestrat.travel, ahí si la gent entra podrà veure totes les activitats. I respecte a la mostra, pues, bueno, com esta és la primera, i l'objectiu és pues, que l'any que ve el següent poble que va després de Càlitz, que és Cervera del Maestrat, pues siga la que acollisca esta iniciativa i que al final puguem fer una roda per tots els municipis.
0: Pues per la meva part no hi ha res més a dir. No sé si vols aprofitar aquest temps per a invitar a la gent a que s'apropi a Càlitz.
1: Pues sí, jo ja que tinc l'oportunitat, no, que dona ser maestrat, de poder dirigir-me a la gent de la comarca, pues bueno, que el diumenge, que segur que mos farà un dia estupendo, segons el que diu la previsió meteorològica, la gent pot vindre a estar al paratge de Socors de Càlitz, que podran trobar moltes activitats, pues, per passar un dia en la natura, divertint-se en patrimoni i descobrint pues, el que t'he dit, els nou municipis que formem Maestrat Ànima Interior i que els acollirem en els braços oberts.
0: Pues moltes gràcies, Ruth, i que vagi molt bé aquest projecte i sobretot aquest diumenge, primer.
1: Moltes gràcies.
0: Adeu.
1: Adeu.
2: Del 25 al 27 de setembre torna la gran cita de l'Alt Maestrat, la 14a Fira de l'Ametlla d'Albocàsser. Divendres vine a saborir les propostes del Racó de les Cultures. Dissabte, tallers infantils, dinar popular i show cooking en directe amb la xef Catalina Xiva del restaurant La Carrasca. I diumenge, visita guiada pel poble, el típic concurs de pujada de sacs a la falsa i xerrada d'elaboració de gelats. Albocàsser, el cor de l'Ametlla, un llegat amb futur. No t'ho perdes. Este cap de setmana t'esperem a Albocàsser.

0: Molt bon dia, benvinguts tots i totes una vegada més així a l'informatiu del migdia de Ser Maestrat, on vos apropem totes les notícies de la comarca. I comencem a Vinaròs, perquè l'Ajuntament ha reduït el seu deute en més d'un milió d'euros de forma anticipada. El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat avui una proposta de la Regidoria d'Hisenda per amortitzar anticipadament 1,2 milions d'euros, una reducció del deute que se suma a la realitzada el mes de maig passat i que ha suposat una amortització anticipada en el present exercici de 4,6 milions d'euros. El regidor d'Hisenda, Lluís Gandia, ha afirmat que, com ja va dir fa uns mesos, esta amortització anticipada forma part de l'estratègia econòmica impulsada des del govern municipal i que serveix per garantir i impulsar les infraestructures que necessita Vinaròs al mateix temps que mantenim una capacitat inversora futura. I també a Vinaròs ha presentat la segona fira de l'ocupació que tindrà lloc el 8 d'octubre en el Vinalab. Les inscripcions estaran obertes fins al 5 d'octubre. Lluís Gandia és el regidor d'Hisenda.
1: 500 persones inscrites en aquesta fira d'ocupació se van realitzar en el matí que vam fer en el Vinalab l'any passat, més de 300 entrevistes, i al final vam aconseguir que d'aquell matí sortiguessin 30 persones en un contracte de treball. I per això, com aquests números ens avalen, enguany hem volgut des de l'Ajuntament repetir aquesta experiència per a que poder tornar a donar al final o sense aquesta oportunitat de trobar feina o de millorar el seu empleo. El procediment serà més o menys paregut al de l'any passat, ara l'explicarà Alberto en més detall, i per tant, jo des de l'Ajuntament de Vinaròs he convidat a tota la gent per a inscriure's en aquesta fira d'ocupació fins al dia 5 d'octubre, i la fira se celebrarà el dia 8 d'octubre pel matí en les instal·lacions del Vinalab.

0: Y en cuanto al ámbito provincial, la Diputación de Castelló destina 20.000 euros a un conveni amb Cauzenfe per a l'autonomia personal. Per tal de dur a terme el projecte Tractament, Rehabilitació i Promoció a l'autonomia personal per a persones amb discapacitat de la província de Castelló, la institució provincial aporta 20.000 euros mitjançant un acord de col·laboració amb l'entitat. La Diputació revalida el seu compromís amb el col·lectiu de persones amb discapacitat del territori mitjançant un conveni amb Cauzenfe Castelló valorat en 20.000 euros. I seguim amb les notícies de la província perquè el PSPB-PSOE de Castelló acusa Vox i PP de banalitzar l'emergència climàtica davant les 129 morts estimades atribuïbles a la calor a tota la província de Castelló i reclama una resposta conjunta. Ruth Sanz, la diputada provincial socialista, critica que les dretes ridiculitzen el problema amb expressions com fanatisme climàtic i ecologisme de saló després d'un estiu amb rècord de nits tòrrides i milers de persones evacuades o confinades pels incendis. Estes han sigut les paraules de la diputada provincial socialista Ruth Sanz.
1: Aquest estiu hem viscut situacions que fa uns anys ens haurien semblat impensables. Nits tòrrides, temperatures extremes, pobles evacuats pels incendis i episodis de pluges molt intenses. I això no és una qüestió ideològica. Són problemes que ja estan afectant la nostra província i que, malauradament, també estan costant vides. Per això és preocupant que el PP i Vox continuen banalitzant l'emergència climàtica amb expressions com fanatisme climàtic o ecologisme de saló. No podem convertir el canvi climàtic en una guerra de consignes mentre els problemes els tenim davant. El que toca és actuar, reforçar la prevenció, adaptar-nos a aquesta nova situació i reduir les emissions. I, sobretot, posar-nos d'acord, perquè davant d'un problema que afecta la salut els nostres municipis i el nostre territori, el que no podem permetre és continuar fent passos enrere.
0: I de Vinaròs passem a Benicarló, perquè ahir va tindre lloc el ple ordinari de setembre, un ple marcat per el sobrecost de les festes i el carrer de la Guerra Civil, i on el principal focus del conflicte econòmic va ser l'aprovació d'un suplement de crèdit de quasi 300.000 euros amb càrrec al romanent municipal per a liquidar despeses sobrevingudes de les passades festes patronals. L'oposició en bloc, és a dir, PSP, PSOE, Compromís i Benigaldum, va censurar que el que va qualificar de falta de previsió, descontrol i balafiament, en advertir que la quantia pràcticament duplica la consignació inicial de l'exercici. L'equip de govern va defensar la legalitat del recurs al romanent i va justificar el desemborsament com una inversió de retorn i impacte per al comerç. La partida va tirar avant per la mínima, 11 vots a favor enfront de 10, gràcies al suport de Vox, grup que va fonamentar el seu vot afirmatiu en la responsabilitat de garantir que els proveïdors i empreses de serveis cobren els treballs ja executats. En el tram polític, el punt de major fricció va ser la moció conjunta de PP i Vox per a batejar un nou vial del sector 11 amb el nom de Beatos Màrtirs de Benicarló en memòria de 13 veïns beatificats que van ser assassinats en la rereguàrdia republicana el 1936. Compromís va defensar sense èxit una esmena perquè la denominació fora inclusiva sota la fórmula Víctimes de la Guerra Civil, opció rebutjada en considerar els proponents que es desvirtuava l'homenatge religiós. La proposta original va quedar aprovada amb els 11 vots de PP i Vox davant el rebuig en bloc de la resta de la corporació, en un debat ple d'acusacions creuades sobre revisionisme històric i concòrdia democràtica. La sessió, que va sumar la unanimitat en les condecoracions a veterans de la policia local i en suplements creditícies per als centres d'atenció social, va comploure amb un dilatat torn de preguntes centrat en el servei d'atenció ciutadana, als termines de la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines i la famines. I parlant de projectes per a Benicarló, avui ha estat en nosaltres Borja Castell, regidor d'Urbanisme, i amb ell hem repassat els diferents projectes que hi ha en marxa per a la ciutat de Benicarló a nivell urbanístic. Estes són segons les paraules de Borja Castell.
2: Bueno, la veritat és que, com bé has comentat, és un pai molt important que està ubicat entre el carrer Alcalde Xivert i l'Avinguda Maestrat. Estem parlant de ara mateix les obres s'estan centrant en la urbanització de tot este pai. Cal recordar que esta parcel·la fa uns 30 anys aproximadament, és ahí on estaven les instal·lacions de la nostra cooperativa agrícola, la cooperativa agrícola Sant Isidre Beniort, i al traslladar-se al polígon industrial i també a la Nacional 340, a la partida de Palmar, és ahí on ja pues, des de l'Ajuntament de Benicarló en, d'aquell entonces pues, ja es van programar una sèrie d'intencions per fer este pai, no? Este pai que ara s'està urbanitzant primer el carrer i les tres places verdes que uniran, com he dit, el carrer Alcalà i l'Avinguda Maestra.
3: Querido reformista, en Obramat no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Como tú, no hay ninguno.
5: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu.

I ha sigut tot per avui, això ha sigut tot per avui. Recordeu que ens podeu escoltar demà al matinal i a l'Hoy por Hoy. Però abans hem de acabar amb les farmàcies de guàrdia, Avenida Carlo, la farmàcia Hernández, en Avenida Méndez Núñez 47. I el que fa vinaros, la farmàcia Deia, l'avinguda Pablo Picasso, Pio 12. I això ha sigut tot per avui, que tinguin una bona tarda i vos espero en una nova edició ja del migdia el pròxim dilluns. Adeu.